0: vosaltres també a l'altre costat escoltant la ràdio o l'aplicació de la SER. Estes hores 12:20. Què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts. Molt bon dia a una nova edició d'este Hoy por Hoy on tinyen Vall d'Albaida. Iniciant setmana 8 de juny de 2026. És dilluns, no passa absolutament res. Estem preparats per a que la pròxima hora i 40 minuts podeu escoltar i podeu saber què és el que està passant a la nostra comarca. Tenim coses que contar. Serà després de rebre al nostre benvolgut Lluís Francesc per a contar-nos quin és l'horatge que es preveu per les pròximes hores. Hola, Lluís, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
0: A veure, com es presenta la setmana, amic?
1: La setmana es presenta, en qüestió de temperatures, com un carrusel tèrmic. Anem a tindre pujades, baixades de temperatures, tant de les mínimes com de les màximes, encara que en general estan en valors propis de l'època de l'any. En qüestió de precipitacions, esperem poca cosa o res. De moment, este dilluns, puja les temperatures a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Registres màxims que es quedaran per damunt dels 30 graus, una jornada molt assolejada, d'alta radiació ultraviolada, així que protecció i vents que bufaran variables en superfície. Demà, baixa les temperatures, entren vents marítims, esperem que els cels guanyen nuvolositat amb les hores, no descartem algo de precipitació. En principi, com comentàvem, poca cosa.
0: A veure, avui pugen, demà baixen, un carrusel tèrmic. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: Bé?
2: Va. De dilluns.
0: De dilluns. De dilluns bé. De juny, no? Que diu aquell. De dilluns sí. De juny. Bo, temperatures a hores d'ara. Tenia raó, Lluís Francesc?
2: Sí, estem entre 26 i 29.
0: Molt bé.
2: I ahir rosant els 30. Més fresqueig a la zona d'avui d'Atzeneta, d'Albaida i d'Agullent, és allà on tenen els 26 graus, i la màxima d'avui és 29 graus. Estan a Fontanars i també així, Ontinyent.
0: Ai... L'estiu, que ja està, sí.
2: Que meravellós.
0: Ai, que meravellós, sí. Anem a per la picadeta.
3: Hoy por hoy en Tinyen Vall d'Albaida. La picadeta.
4: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá. Si arribes...
0: Com és l'estiu? Perquè... Bueno, ara us conté. Estava en Arroyo, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
0: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, què tal?
0: Que dic que com és l'estiu...
2: Que tot el món viu.
0: Que tot el món viu, però que estem
5: bueno.
0: Ja... És dilluns i estem pensant ja... Nosaltres hem pensat ja com farem o com volem fer la picaeta del divendres. Sí o no? Sí o no? No podem dir-ho
2: sí?
0: Encara.
2: No, no, no. No, no, no. Encara. Anava a dir-ho, però no.
0: No, no, encara. Però té a veure en l'estiu i en les temperatures. Mira el divendres, quina temperatura, quin temps tenim. Per favor.
2: Espera que no plou.
0: Bueno, dona igual, després ho mirarem.
2: Entre 14 i 28.
0: No
7: és la millor de les temperatures.
0: No és la millor de les temperatures.
7: Calla, che,
0: calla, che, calla, calla.
5: Ostres.
7: Perdón. Corremos un truco de lo que dice.
5: Perdón.
0: Carmen, no s'ha sentit, no s'ha sentit. Carmen, anem pel contingut de l'hoy por hoy. Avui dilluns.
5: Abans jo anava a dir que m'ha agradat el que ha dit Lluís Francesc.
2: El carrusel.
0: El carrusel meteorològic.
5: Sí, perquè les nits seran fresquetes.
0: Això està bé, exacte. A mi el por més gran, la por més gran que tinc és que arribi els 20 graus o 21 graus.
5: Perquè
0: com estan arribant a altres.
5: Perquè la setmana passada van haver algunes nits un poc complicades.
0: Sí, complicades.
5: Bueno. De dormir,
0: Tomàs, vente arriba.
5: Bon dia, Tomàs.
0: Home, no, que
7: no, és no, no,
0: dilluns. És que és dilluns, que és dilluns. Bueno,
2: vinga, va,
0: què tenim avui a l'hoy por hoy?
2: Anem a començar contant un poc què és el que tinguem preparat en el programa
0: sí,
2: d'avui. I anirem fins al divendres, perquè tant tu com Esteban Arroyo vau estar presents en aquest sopar solidari de Diem.
0: Correcte.
2: Què tal? Com va anar?
0: Molt bé, molt bé. Moltíssima gent, 320 persones.
2: Bueno,
0: 322.
2: Pues com bé dius, és una cita que va reunir a moltíssimes persones, empreses, entitats col·laboradores,
0: brutal.
2: Representants institucionals, així que podreu escoltar un reportatge amb alguna de les veus protagonistes de la nit, entre elles la consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, així
0: sí,
2: com altres autoritats i
0: moltíssimes.
2: Representants que van estar presents en esta cita marcada per la solidaritat i sobretot el compromís, la tasca de Diem. I al final, doncs...
0: I és una... És
2: una manera de gaudir, també,
0: sí,
2: no?
0: I és un sopar en el que... Adiem aprofita per a demanar saps? Per, no per a demanar diners, eh? Ojo, cuidado, no, per a demanar coses a
2: sí,
0: les institucions.
2: Sí, per a reivindicar, exactament.
0: Per a reivindicar el seu treball i per a posar damunt la taula les necessitats que té l'associació, que són moltes i que porten molts anys i que estan fent una labor impressionant que ja coneixem moltes i a Ontinyent, però es van demanar coses. Escoltarem què és el que demana Adiem i què és el que van demanar i també la resposta des de la conselleria, des de l'Ajuntament, etcètera. Què més coses tenim?
2: Més cosetes. Anem al món de la festa.
0: Vinga,
2: perquè
0: va.
2: La Societat de Festes ha impulsat un nou model per al pregó. Tindrem així amb nosaltres a l'estudi a Ricardo Calabuig, president de la Societat de Festes, i a les gerres de les acadèmies de dansa d'Ontinyent, Òpera Ballet i Màsters Ballet, Noemí Torró i Mari Carmen Mompo. I el que van a fer és contar-nos com han arribat a aquest acord que ha establit una alternança anual en la direcció artística i coreogràfica del pregó i de la presentació dels càrrecs de les festes de Morts i Cristians d'Ontinyent.
0: Exacte.
2: Un acord que posa ahí el valor, sobretot també en el talent que tenim a Ontinyent. En el
0: jo crec que és
2: dansa.
0: Una molt bona notícia.
5: Sí, i dos acadèmies que sempre fan l'estrena dels seus espectacles a Ontinyent. Per exemple, les festes de Moros i Cristians estrenen cada any espectacles i després ja els exporten a altres ciutats o en la cavalcada de Reis o sempre estrenen així.
0: Jo, després escoltarem què és el que tenen que contar, però això ve per una reflexió que va fer Marcos Morau l'any passat al pregó. Que demanava aixa unió, que des dels festers es tenia que fer coses per a demanar unió. I així està, és el primer pas, són dels primers passos que donen des d'ahir. Així que molt bé, moltíssimes
7: gràcies. Primera reivindicació d'unes quantes que va fer en el pregó a més.
2: Sí,
0: que van ser moltes, eh?
7: Recordo lo de l'entrada, per exemple.
0: Van intentar lo de l'entrada també, des de...
2: Que bueno, ahir...
0: Però ahir no va aixir bé, però, bueno, continuen fent coses. Això és el que...
2: Sí, exactament,
0: vinga,
2: exactament.
0: Va, a poc a poc.
2: Bueno, i com és dilluns, tindrem la secció d'intel·ligència artificial amb Clara Soler
0: sí.
2: I la playlist.
0: Ai,
2: Chico. I la playlist musical de Jesús Incha.
0: Perfecte.
2: És que és dilluns, no?
0: Sí, és dilluns. El mòbil també per mòbil també és dilluns.
3: La picaeta.
4: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá. Si arribes pronto podrem fer la picaeta. Dile a Escocis que este hueque ni a paella.
0: Tomás Marín, hora 14.
7: Bueno, yo cara que... És de raro, no? No, anem, és un dilluns raro. És un dilluns raro.
0: L'hora 14 farem des d'ací, no?
7: No, sí, sí, l'hora 14 fa des d'ací, no us preocupem, bueno, tota l'actualitat, com
0: vale,
7: no.
0: Vale.
7: Bueno, en primer lloc, com no, parlarem d'aquest inici de la cinquena setmana de la vaga indefinida de la xarxa de professorat públic valencià, cinquena setmana, és a dir, cinc, ja són 21 dies lectius en el que el professorat està de vaga, per a que faci una idea als nostres oients. Us comentarem un poquet com està l'agenda de mobilitzacions a nivell comarcal i també un poquet com estan les coses pel que fa a aquestes reunions entre conselleria i sindicats. En un dia on, per desgràcia, cal fer un repàs del cap de setmana respecte als successos, perquè hem tingut de tot, la veritat. Us parlo de rescats, de detencions, d'actuacions policials, d'accidents...
0: Wow.
7: Ha estat un cap de setmana bueno, molt raret en aquest sentit. Us comentarem tot. També parlarem, com no, d'aquesta actualitat d'Ontinyent, amb els temes que anem a tractar el nostre avui, però jo Ontinyent, la Vall d'Albaida. En un dia on parlarem de les piscines, parlarem de l'actualitat comarcal i també, sobretot, posarem l'èmfasi en l'apartat esportiu, perquè ha estat un cap de setmana on han estat molts els resultats i notícies que ens arriben en el plano esportiu a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Alegries, tristeses, el que té el món de l'esport.
0: Un moment, què li passa a la gent que està fora de l'estudi? Què passa?
5: No ho sé.
0: Que no para d'assomar-se. És que, clar, és que així estem fent un programa en directe, per favor. Home, serietat. És broma. Gràcies, Tomàs.
7: Gràcies.
0: Esteban.
5: Dime.
0: Al lío. La
2: Esteban,
0: ventana, per favor.
2: A la taula, atento.
5: A la taula i al llit.
0: Al primer crit. Vinga, va.
5: A partir de les 7:20 estarà avui amb nosaltres. Mira, un dels alcaldes que el divendres estava...
0: Correcte.
5: A la gala solidària, al sopar solidari, millor dit, sopar solidari, de Adiem. És l'alcalde de Bocairent, Xavi Molina, per parlar-nos d'una campanya que han iniciat per doncs, animar a la gent a que s'empadrone en Bocairent.
2: Això... Que la gent no sa... que... la gent de Bocairent no està empadrona?
5: Bueno, és que a mi em pareix...
2: Com funciona això? És raro,
5: o...
0: Bueno, no crec,
5: volem que ens ho expliqui ell.
0: Clar,
5: eh?
0: Però és que hi ha molta gent que a lo millor va o viu al poble, però ve d'un altre lloc i està empadronat en aquest lloc perquè
6: no sé si fiscalment o el que siga, li convé. Saps? Sí. Entonces, saps? Uh-huh.
5: Pot ser per això o pot ser per a atraure nous veïns i veïnes que puguen arribar a Bocairent i, per exemple, viure en el, en
7: és una
5: el centre històric.
7: Incòmita, l'entrevista d'avui, vamos, em va resoldre moltes coses, sincerament.
2: A les 7:20 jo vaig aplicar-me la ventana.
6: Clar, és que són el tema del padró és un tema, no, com vius ahí, estàs empadronat, no? Tot el món no. Sí, està empadronat a on viu.
7: Exacte.
5: Uh-huh. Doncs sí, sí. Ho parlarem amb l'alcalde de Bocairent, el Xavi Molina.
6: Perfecte. Alguna coseta més que vull contar del cap de setmana, del no, Mundial? Podeu contar lo del Mundial o no?
7: Aguanta.
6: Que clar.
7: Aguanta.
6: Tu no has aguantat la piscina, ho vaig aguantar jo.
7: Aguanta. Que si acas.
6: Bueno, que el Mundial està allà, que ja han parlat de l'Oriol, sí. Però ja la gent està allà boja en el Mundial, eh?
7: Vamos, el dijous, a les 9 de la nit, primer partit Mèxic-Sud-Àfrica, i després m'assaré un poc més pronta de l'habitual per a veure el partit de les 4 de la matinada.
6: Tu seràs com la gent que ha entrat a l'Oriol, que per cert es deia Baldomero, com el nostre jefe.
5: Sí, que està... Sí, sí. Hem escoltat tu i jo i hem dit...
6: Baldo, va aixir a contar coses? No, és un senyor que està jubilat i que diu que va veure tots els partits.
5: Clar que sí.
6: Però tots són molts, tio. Però 114 partits, no?
7: Tu jubilat els temps? Sí, entonces, con tot el temps del món, vamos, jo ho faria de cap. Si sí. Tinguera el temps... Vamos, ho tinc claríssim, m'encantaria. Crec que una cita cada 4 anys que hi tenim, això és com el cometa Halley del món del futbol.
6: Té raó.
7: I si eres molt futboler i t'agrada molt, doncs avant. Una amiga meva,
6: sí,
7: no li agrada gens el futbol, no, però quan arriba a Eurocopa i Mundial, vamos, veu tots els partits
6: i
7: se ho passa de bé.
6: Això li passa a molta gent.
7: Què passa?
6: Sí, sí, sí,
7: feste
6: sí,
7: del
6: sí.
7: València o algo? Feste de l'Ontinyento, de qualsevol equip de la comarca? Però això no és el parar. Però bueno, cadascú que ho gaudisca de la seva forma. Però bueno, pel Mundial n'hi ha coses xules.
6: Anirem parlant. Gràcies, Tomàs. Gràcies, Carmen. Gràcies, Esteban.
5: Gràcies.

33. Escoltarem ara una cançó i no res. Després dels anuncis anirem a escoltar el resultat de ese reportatge que van preparar el divendres en ese sopar solidari de Adiem Ontinyent. Amb moltes persones i moltes institucions que estaven en ese sopar i que tenien coses que contar.

12:39 minuts. La salut mental continua reclamant espai, recursos i també visibilitat. I precisament això és el que va tornar a aconseguir el sopar solidari de Diem Ontinyent, una cita que cada any reuneix institucions, entitats, empreses, professionals i usuaris al voltant d'una mateixa idea. Continuar construint una xarxa de suport real per a les persones amb problemes de salut mental. Una gala que enguany ha deixat també anuncis importants, com el futur projecte de vivendes supervisades, que ja vam parlar així al programa la setmana passada, o la reivindicació d'un centre específic per a persones amb malaltia mental. Durant la nit vam poder parlar amb la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, amb la diputada nacional de Compromís, Águeda Micó, el president de la Mancomunitat, Ismael San Víctor, també l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, el president d'Adiem, Vicent Sánchez, el vicepresident de Caixa Ontinyent, Santiago Aniceto, i amb el rector de la Universitat de València, el nou rector de la Universitat de València, que també va estar present en este sopar solidari el passat divendres, Juan Luis Gandía. 322 persones, crec que va dir Vicent, que vam estar allí gaudint d'este sopar solidari. Encara no tenim les dades exactes de quan es va recaudar, però estan treballant en eixe tema i en tenir la informació la contarem, sense dubte. El que tenim clar és que va ser una velada molt agradable, que vam estar molt a gust, així part de l'equip de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. I el que anem a escoltar és tots els protagonistes que acaben de nomenar, les institucions i els convidats que van estar en eixa gala i en eixe sopar d'Adiem, sopar solidari, que enguany ha batut rècords d'assistència. Veurem si també de col·laboració. Això és el resultat d'eixa nit. Sí.

0: agrair a Diemont Tinyent i a Vicent, president i amic, la invitació a aquest sopar solidari, que per a mi és un plaer estar així. Per moltes vegades ja en Tinyent, dos vegades com a secretària autonòmica i com a consellera he visitat les instal·lacions de Diemont Tinyent, conec molt bé els recursos i com no, pues, vull disfrutar d'un sopar solidari on cada any som més, on tot Ontinyent i tota la comarca venen a recolzar els serveis d'Adiem. Bueno, pues només arribar, Vicent, sense perdre ni un minut, ja m'ha dit que hi ha unes vivendes, que esta setmana les han donat, i ells sempre estan pensant coses. La veritat és que tant Vicent com el seu equip sempre estan pensant en com arribar a més gent i en com millorar el que tenim. I això és algo que compartim des de la conselleria i des d'este consell, perquè quan les administracions no podem arribar a tots els llocs, les entitats socials són fonamentals i junts arribem a més gent i arribem millor. Per tant, ja la setmana que ve, jo l'he dit, la setmana que ve fem una reunió per tal de ficar en marxa quan abans i ses vivendes que segurament puguen anar per a ser unes vivendes supervisades. I jo també li he recordat que per a nosaltres, ells que formen part de l'acció Concertar, este 2026 hem incrementat amb l'IPC, hem actualitzat aquests preus, a Diem rebrà 800.000 euros de la conselleria per a les places de centre de dia, per a les places de CRIS, perquè hem fet una inversió històrica en la part social. Hem augmentat 39 milions d'euros en l'acció concertada, arribant a 748 milions, i acabem de presentar un pressupost, el pressupost en una inversió social històrica de 2.731 milions, tot i tenint en compte la infrafinanciació que té la comunitat valenciana i els 4.000 milions només en dependència que ens deu el govern d'Espanya, i jo que cada mes aprofite per tal de reclamar aquests 4.000 milions, perquè en aquells 4.000 milions pues, encara podríem fer moltes més coses i arribar a molta més gent.
1: Consellera, com valora estos sopars solidaris que organitzen des d'entitats socials per tal de continuar realitzant les activitats o continuar realitzant aquests programes que realitzen per als usuaris que tenen dia a dia en aquests programes?
0: Bueno, jo crec que és una oportunitat a l'any, diguem, pues per juntar-se totes les parts, nosaltres, la part política, junt l'entitat social, els usuaris, les seues famílies, els professionals, no? Tots compartint una taula, que quan compartim una taula pues sempre podem compartir experiències, idees, i sempre serveix com per a millorar. I com he dit, és un plaer estar així, perquè a Diem, a part de fer un gran treball tots els dies, cada dia, d'implicar-se, de sempre millorar i buscar oportunitats, i la veritat és que ells estan centrats molt en la salut mental, és una oportunitat també per a visibilitzar. Estos actes són una oportunitat molt important per a visibilitzar que hi ha gent que ens necessite, que hi ha persones vulnerables, i per a nosaltres, per a aquest Consell, és fonamental visibilitzar i estar al costat de les entitats socials.
1: En Ontinyent hi ha un altre tema pendent, com és la residència de la beneficència. Què ens pot dir al respecte?
0: Pues ja hi que acabar de, per la part tècnica, de resoldre una coseta que n'hi ha en l'expedient, però en res estarà autoritzat, i si no passa res, aquest mes, que a final de mes es traurà una nova convocatòria de l'acció concertada, ja està en pressupost per a que les places de la residència de majors, i així està parlat en la fundació, estiguin subvencionades per part d'este Consell a través de l'acció.

0: dar el vuelo.
1: Àgueda Micó, diputada nacional de Compromís, present en aquest sopar solidari de Adiem, una associació de la teua comarca. Què pots dir al respecte?
2: Sí, bueno, des de Compromís ja sabeu que donem tot el nostre suport al treball que fa Adiem. És tan important poder vertebrar tot el treball que es fa a nivell comarcal per a donar suport a la gent que més ho necessita, no? I en aquest cas a la gent relacionada amb temes de la salut mental, que són uns temes molt delicats des del punt de vista social. La Fundació fa una tasca fonamental. Les administracions públiques han d'estar a l'altura i jo crec que així la consellera s'ha compromès a donar ajudes a Diem. Jo crec que és la nostra tasca també com a diputats i diputades de Compromís fiscalitzar que aquestes ajudes siguin una realitat i per tant farem el nostre treball. Els serveis públics són fonamentals. Pensem que l'estat de benestar es basa en que hi hagi uns serveis públics de qualitat i que arriben a totes les persones i és l'obligació de totes les institucions, dels ajuntaments, de les diputacions i del govern de la Generalitat Valenciana fer que això sigui una realitat i a Compromís es tindran sempre al seu costat, sempre que siga per a construir aquests serveis públics i de qualitat per a tota la gent. Sempre venim i bueno, Vicent i tota la gent de la Fundació ho sap que ens tenen al seu costat en tot allò que podem ajudar, no? I a més li agarré la paraula a la consellera que ha comentat una cosa en la que estem d'acord i és que el nostre país, el nostre territori està infrafinançat i necessitem un nou model de finançament per a que tots els recursos que necessitem els valencians i les valencianes siguin una realitat. Per això pues, jo espero que tant el Partit Popular com el Partit Socialista com tots els diputats que hi ha al Congrés en companyia de Compromís tirem endavant i sa reforma del model de finançament i el puguem aprovar abans que acabi la legislatura perquè tots els valencians i valencianes, tots i totes, necessitem més recursos per al dia a dia i per als serveis públics.
1: Ismael San Víctor, president de la Mancomunitat i alcalde d'Alfarrasí, present en una cita solidària anual en la qual, doncs, com deia la consellera, es junteu polítics, associacions i per celebrar una cita i també ajudar a una bona causa.
3: Efectivament, des de totes les administracions, siguin de l'àmbit que siguin, més locals o més provincials o més autonòmiques, és un orgull poder estar esta nit acompanyant a un projecte com el d'Adiem. Això és un poc una escenificació, no?, de tota la tasca, tota la labor que es fa durant tot l'any en favor de les persones que tenen aquest tipus de dificultats, no? I és una obligació nostra celebrar-ho en companyia d'ells, participar en aquesta gala solidària. Nosaltres des de la Mancomunitat som part activa de Adiem, estem tot des del principi en companyia d'ells i estem molt orgullosos d'allò. Coneguem molt de prop quins són aquests problemes per la part que nosaltres ens toca del projecte Trèvol, però es diuen que és un poc complementari i des de la Mancomunitat, ja dic, igual que totes les administracions, estem totalment involucrats i molt conscienciats de quina és la necessitat i quina és la nostra tasca per poder apoyar aquest tipus d'iniciatives i així estarem sempre.
1: Vicent, què ens pots dir d'aquesta cita anual que avui compartim?
4: Bueno, esta cita anual, la veritat és que enguany han cobert un repte. Ja estem en més de 300. Recordeu que l'últim any és proper de 300, no, 320. Comptats. La veritat és que crec que és el segon any que més n'han hagut. A partir d'ahir, què més puc dir? M'omple satisfacció veure la quantitat de gent, veure el nivell de les representacions polítiques. Jo no m'ho acabo de creure, o sigui, això de fer merejar tot això. I bueno, i en quant a coses concretes, pues bueno, nosaltres ja sabeu tots que hem estat en el tema de les cases del Delme, pues demanaré pasta per arreglar-les i ficar-les en marxa. I la veritat és que avui diré que este poble té una cosa que s'ha quedat buida esta setmana, que és l'hospital, que en teoria van a dir que van a dedicar-lo per malalts crònics. I nosaltres tenim un projecte per aquest hospital. I veure si entre la consellera i l'alcalde anem a parlar en sanitat i fem un algo. La veritat és que n'hi ha que fer-ho. O sigui, si no hi ha un projecte damunt la taula, això estarà 10 anys parat i no faran res. Entonces, nosaltres volem esta setmana començar ja en la possibilitat de convertir l'antic hospital en un CEM, en un centre especial per majors. El CEM fa, en l'anterior govern, en la segona fase de l'anterior govern, hi havia un pla d'instal·lacions a ficar, i l'ICDM no en tenien, estava. Després va desaparèixer i ja no està, però jo entenc que és molt complicat perquè el nostre hospital no té unitats d'hospitalització i com a conseqüència no té servei de guàrdia. Però nosaltres diem que nosaltres en poc es conformem, o sigui, el Cris vam començar en no res, el centre de dies és més xocotet, el projecte de vivendes tutelades, supervisades, perdó, que no són tutelades, és nostre, és pioner, o sigui, i nosaltres, pues, convertir un hospital en tancat en un CEM seria molt més barat i molt més fàcil que fer-lo de nova planta, i a més estaria ubicat on toca, enmig del poble. CEM és, dit en paraules normals, és una residència per a persones amb malaltia mental quan, per situacions de crisi, per situacions no tan fortes com per estar hospitalitzats, però no tenen suport social, no tenen res, i llavors a partir d'ahir és o una persona que té ja molts anys però segueix tenint una tipologia que no pot estar en una residència normal. Això és el sentit del CEM. O sigui, són les persones que tenen l'enfermetat molt important i ni poden estar en una residència, en el Cris no pots atendre-los perquè tenen una determinada edat o perquè tenen un brot que en l'hospital ja es trauen, però necessiten estar encara controlats.

0: Rodríguez, un sopar anual, un altre sopar anual de Adiem, una altra gala solidària. Ahir s'anunciava per part de l'Ajuntament i d'Adiem i cessió de les vivendes de la Casa del Delme, un pas més de l'Ajuntament de col·laboració amb Adiem.
1: Així és, ja són molts els anys que venim a esta gala, a una gala en la que jo crec que, a banda d'alguna manera ser un moment de comunió, no? Ser un moment en el qual es trobem moltes persones, que es vegem de vegades sols una vegada a l'any, no? A més d'això, jo crec que serveix per a reivindicar i per a que es normalitzi també la malaltia mental, no? L'Ajuntament ve treballant des de fa molts anys amb Adiem, no sols a través del que és el finançament del seu centre, sinó també en programes específics, com per exemple el programa de prevenció de la conducta suïcida, però també hem volgut donar un pas més, no? Donar un pas més, jo crec que en un moment crucial, en un moment de problemes seriosos en l'habitatge, en el que si qualsevol persona té problema per accedir a una vivenda, i aquest problema encara és major quan es tracta d'una persona amb una malaltia mental, no? Per tant, disposàvem de 7 pisos que suposaven entre 13 i 14 places per a poder diguem, tindre una vivenda digna, i el que vam decidir va ser acordar amb Adiem el seu ús per a els usuaris i usuàries, complint per una banda, com deia ahir, en ese objectiu que ens plantejaven, que era que fora una sèrie de pisos intergeneracionals, però al mateix temps que també complir amb una vocació social, que és donar ajuda, no?, a les persones que tenen més desafavorides o tenen majors necessitats. Bé, jo crec que hi ha una qüestió que seria un poc l'element que nosaltres ens faltaria per poder tindre l'atenció a la salut mental de manera completa, i seria el centre especialitzat en malalties mentals, no?, el CEM. Per tant, per a nosaltres, si a banda tenim present que en moltes ocasions també la malaltia mental acaba sent una malaltia crònica, pensem que és un projecte que també pot encaixar dins d'aquest concepte d'hospital d'atenció de llarga durada, no?, d'atenció crònica i de llarga estància. Per tant, la veritat és que des del moment en el que Vicent ens va comentar, és cert que hi ha una certa, no sé si dir incoherència, però sí una necessitat d'encaix entre competències per part de benestar social i sanitat, perquè en aquest cas estem parlant de centres de caràcter sociosanitari més que estrictament sanitari, però l'Ajuntament no sols ha estat disposat a això, sinó també hem cedit en més d'una ocasió, hem parlat de la cessió de parcel·les de propietat municipal perquè es poguera construir un centre de malaltia mental. Jo crec que aquesta és la propera lluita, no? Jo crec que no hi ha que abandonar cap lluita ni cap reivindicació, hi ha que celebrar les coses que s'aconsegueixen, però no celebra un dia a l'hospital i el dia següent continua treballant, perquè sempre queden moltes coses per fer.
0: Santiago Aniceto, Caixa Ontinyent continua col·laborant en Adiem. És una, diguem, una part important, no?, d'aquesta fundació.
2: Sí, clar, Adiem és des de fa molts anys una de les nostres, ajudar a Adiem, volia dir, és un dels nostres objectius des de l'obra social anual. O sigui, no mai hem deixat Adiem a un costat, sinó tot el contrari, sinó que cada vegada més col·laborem en ells en el que calga. Com sabeu, Adiem és una part més de lo que és la nostra obra social, que és l'objectiu de ser, és la raó de ser de Caixa Ontinyent, obra social que, com sabeu, nosaltres, pues, l'objectiu és, en els nostres beneficis, ajudar en tots aquests aspectes que són totalment necessaris en la societat en la que vivim.
3: Pues per a mi és un plaer estar així per diversos motius. El primer és que, com a rector de la universitat, i d'una universitat que històricament que té estudis en psicologia, que té estudis en medicina, que té estudis en l'àrea de salut, i la salut mental és un tema molt necessari, el que estiga Can Bastil, des de molts punts de vista, però també com a ontinyentí, que jo soc d'ací, aleshores conec a persones que estan a la Fundació des de fa anys, fa jo crec que un parell de mesos aproximadament, fins i tot tal volta jo crec que encara no havia pres possessió formalment com a rector, i me van comentar si podria assistir a aquest sopar, i li vaig dir que sí, que estaria encantat de vindre, i així estic. Per a mi és un plaer, com he dit abans. A més, per a la nostra universitat és molt important la relació que tenim amb la Fundació, perquè n'hi ha diverses titulacions que estan relacionades amb les activitats que desenvolupa la Fundació. En concret, n'hi ha gent que està en el màster de Psicologia General Sanitària, tant en la part del practicum, també com a professorat que està participant, i també en el que és el grau en educació social i en treball social. Per tant, són activitats en el practicum i fora del practicum que és important la vinculació, el vincle que té la universitat en la fundació, que estic segur que serà, en el futur seguirà, i si es pot potenciar, pues, també se farà. Així que moltes gràcies a la fundació per organitzar aquest acte, que crec que és necessari per a totes les persones que conformen el que es fa i es treballa des de la fundació i per a tota la societat.

d'aquesta manera arribem a l'una del migdia, i això ara arriba a la informació nacional i internacional, i després tornem amb la segona hora d'este Hoy por hoy, on tinguem Vall d'Albaida. Dilluns 8 de juny de 2026.

0: Una i mitja. Continuem en directe, no? I per on tinguem Baida al Baida. Acabem de parlar de festa i de ballet i ara parlem de IA i ja està. Clara Soler, què tal? Molt bon dia. Com estàs?
1: De IA i de vacances.
0: I de vacances.
1: Que tens careta de vacances.
2: Tu, mira, no sé què dir-te. No sé què dir-te, eh? No sé si vull tindre vacances, eh?
1: No?
2: No. No ho tinc clar. Avui no ho tinc clar. Avui, a lo millor, vull treballar tots els dies. Pel matí, per la després, per la nit. Ui.
1: Ui. Vale.
2: Demà, jo... pregunta'm demà.
1: Vale. Jo sí que tinc ja un poquet de ganetes de vacances. Este dissabte vaig estar ahí a la platja, en una hamaca, claro. Un llibre i... relaxaeta.
2: Ai, me preguntes a mi, ixe moreno, de on ve? Jo
1: és
2: no estic ni a la platja.
1: És que tu estàs moreno.
2: Però perquè vaig pel carrer.
1: Jo sóc blancuseta, no m'agarra.
2: Jo també, jo sóc Iniesta.
1: Tu què?
2: Iniesta, jo sóc Iniesta.
1: Sí, les teves ganes de ser Iniesta.
2: Perdó, sí, i tant.
1: Bueno, vinc a parlar-te de les vacances que comencen a planificar-se amb intel·ligència artificial. Si fa uns anys busquem inspiració per
2: a... Una salutació a les agències de viatges que estan escoltant.
1: Sí, però una cosa, les agències estan utilitzant-ho ja, eh?
2: Vale, vale.
1: Vull dir,
2: sí.
1: Mira, l'altre dia vaig tindre una formació que n'hi haven guies turístics, agències de viatge, i estaven utilitzant-ho, per exemple, per a crear rutes diferents, rutes personalitzades.
2: Bueno, això està bé, està bé.
1: Per a buscar-li a la gent els viatges més, inclús més personalitzats, buscar informació sobre...
2: Sí, que no siga pues, el de sempre, no?
1: Sí, i estàvem... Evidentment, n'hi ha sectors que van a veure's més afectat i estem parlant durant tot l'any, però quan va arribar internet... A les agències de viatges ja es va afectar, perquè, claro, la gent es buscava els seus propis viatges.
2: Tal qual.
1: No? Entonces, ja va afectar. Ara també afectarà? Pues sí, però també hi ha gent que continua buscant els seus viatges. De fet...
2: Sí, on diuen, hi ha un munt d'agències de viatges.
1: Eh? I quan fem viatges llargs, quan fem viatges llargs, costosos, de molts dies, destins que estan lluny, que necessiten més planificació, que vols més organització, això la gent encara continua anant a les agències de viatges,
2: sí.
1: Ja siguen online o presencials,
2: sí,
1: no és igual.
2: Sí, sí.
1: Però ara n'hi ha una part d'inspiració i recerca,
2: vale,
1: que sí que estem fent-la amb intel·ligència artificial, des de ja fa un temps. I venia a contar-te que n'hi ha uns estudis que van eixir fa poquet, la setmana passada, de que 6 de cada 10 espanyols ja utilitza la IA per a planificar alguna part de les seues escapades d'estiu i no estiu, però sobretot ara en estiu. Però també hi ha un percentatge... A veure, la intel·ligència artificial l'estem utilitzant per a inspirar-nos, per a buscar informació, per a comparar, val? N'hi ha IES que ja podríem hasta dir-li reserva amb això.
2: Sí, no?
1: Vale?
2: Va.
1: I paga amb
2: això. Estava esperant-te per ahí.
1: I paga amb això. Però, claro, la gent encara no es fia, evidentment.
2: Normal.
1: Vale? Perquè t'has posat la targeta de crèdit i tal.
2: Sí.
1: Però, bueno, això, igual que quan hem passat de tindre una targeta de plàstic i no portar diners, a portar-ho en el mòbil o en el rellotge, això al final anirà canviant i es fiarem de que la IA també... ens pague,
2: yeah.
1: No? Li apret el botó de pagar. Però bueno, de moment encara no, de moment encara no. Espanya és un dels països que ja més s'està utilitzant de països europeus, per davant de França, Regne Unit i Alemanya, i la pregunta és lo que el dia per a què s'utilitza, val? Sobretot per a buscar destins, activitats, restaurants, rutes i recomanacions personalitzades. El pose dos exemples, val?
2: Val.
1: Imagina't que tu li poses a ChatGPT o a una de les que hem parlat, Perplexity, qualsevol. Vull passar una setmana a la platja en agost amb xiquets sense gastar més de 1.500 euros i evitar les zones massificades, per exemple. Entonces, la IA el fa esa recerca. Que a lo millor tu l'haveres fet allà, perquè tu... I n'hi ha molta gent que és fusa horeta de buscar-se, uno se'n va directament a... És la mateixa gent que estava buscant-se en Google, molta gent, pues la mateixa, però en intel·ligència artificial,
2: sí,
1: no?
2: Sí, està clar, està clar. A mi em sorprèn un poc això. Vull dir, què canvia de buscar-lo en Google a buscar-lo en la intel·ligència artificial?
1: Si jo pose, per exemple, la recerca que jo he fet, ¿vale?
2: Sí.
1: Busca'm un hotel en Tarragona per a 4 dies, un hotel cèntric, amb valoracions mínim de 4 estrelles, màxim la nit 150 euros, som dos persones, l'hotel té que ser Only Adults, en este cas, ens agrada la música en directe, busquem llocs on escoltar música en directe, busquem restaurants on menjar casolà i vull veure els principals atractius turístics de Tarragona. Clara, el fa tota la recerca d'això. Tu això li preguntes a Google i el primer que t'hi és, busca motel, fa Booking.
2: Mm-hmm.
1: TripAdvisor, Trivago, NH...
2: Sí, patrocinats, a més.
1: Claro,
2: sí,
1: les patrocinats i les grans.
2: Sí, sí.
1: Els comparadors i les grans cadenes. No li pots dir tota la retaïlla que jo li he dit, tot el prompt que jo li he dit, és superpersonalitzat. Entonces, així el que fa la intel·ligència artificial és que comença a buscar i no el posa patrocinats. El busca als hotels i el diu, pues mira, de les teues...
2: Però te dona nom d'hotels o te diu... Sí, sí que hi ha. No. Busca los que estan allí.
1: El dona el nom... El dona la ubicació, el diu quines són els principals comentaris que té, les ressenyes que té.
2: Vale.
1: Aleshores, el dona ja aquests tres o quatre que podríem dir que estan dins de les característiques que jo li he demanat i, a més, m'ha buscat restaurants on es menja menjar casolà i em diu si n'hi ha festivals de música en directe per a aquests quatre dies, no?, que li he demanat. I què més li he dit?
2: No sé, però li has dit moltes coses.
1: Atractius turístics, els principals que tinc que veure, que no puc perdre. Vale. Això tu a Google li ho preguntes i el fa... no fa cas. Vull dir, lo primer, tu no li pots posar tota aquesta pregunta, tota aquesta petició.
2: Vale.
1: A Google li preguntes, busca'm un hotel que tinga quatre... Cric, cric, cric, cric, no sap què fer. Claro, què fa si la IA? La IA no el posa primer els patrocinats i després... els buscadors, els comparadors i després les grans cadenes i després els hotels, no n'hi ha publicitat, el que fa és depèn de lo que jo li he demanat va a posicionar-me els hotels en aquestes característiques sense publicitat, i en diu el nom dels hotels inclús l'enllaç per anar directament.
2: Sí.
1: La diferència és la personalització.
2: Molt bé.
1: Que està diguent-meu ja tot.
2: Molt bé, ho provaré jo. Això.
1: I em he de tardar...
2: El pressupost que jo li passé, jo crec que serà la primera vegada que la IA no conteste.
1: Quan li digui, Miguel, quin pressupost tens? I tu...
2: Cri-cri, cri-cri, cri-cri.
1: Lo que m'has dit antes, ui, vull treballar.
2: Necessito treballar.
1: Però bueno, que depenent de lo que li digues, claro, agarra la informació.
2: Clar.
1: Busca la informació no només de Google, sinó se'n va a internet en global, a altres buscadors com Bing, Explorer, Safari, tots estos. I a més el que llits són les ressenyes d'altres usuaris que han dit, per exemple, si un hotel té bona... animació per a xiquets, i la gent ho ha posat, ell ho llig i el diu, esta té bona animació per a tu, per a xiquets, o la platja està propet, o aquest tipus de coses,
2: sí.
1: I les llig, entonces el posiciona els hotels per...
2: Molt bé.
1: Per la pàgina web de l'hotel, per les paraules claus de la pàgina web de l'hotel i per els comentaris dels usuaris. Vale?
2: Perfecte.
1: Què més? Ah, vale, claro, tu estaves dient lo de les agències de viatges. Ja en conec unes quantes que estan utilitzant la IA per a fer aquests viatges superpersonalitzats, val? Per a buscar informació, per a poder oferir millor coses als clients. Evidentment, hi haurà una part que ho notarà,
2: sempre,
1: malauradament,
2: este
1: com la resta de professions. I després n'hi ha altres, com grans marques com iDreams i totes aquestes, que ja estan incorporant funcionalitats d'intel·ligència artificial per a crear aquests itineraris, comparar opcions i un poc ajudar a la presa de decisions.
2: Molt bé.
1: I que tu no tingues que obrir 40.000 pestanyes per anar buscant i per anar, pues, això, comparant preus, etc. Mm. Val?
2: Molt bé.
1: Molt bé, pareix?
2: Sí, sí, em pareix molt bé. No, és de veres, que si jo tenia una... A veure, és que les preguntes que t'he fet són les que sempre faig quan passen aquestes coses. Que una és, què passa en les agències de viatge? I després, què canvia si jo busco en Google o no? Saps? Si li demane a la IA la informació. I ja m'has explicat per què és millor demanar a la IA, perquè dona la proposta completa.
1: Claro, la proposta completa i el fa ella a la recerca, no tens que estar tu buscant.
2: Sí.
1: Després... Així hem parlat sempre de que té que estar la visió humana i tenim que repassar sempre el que ens diu. Perquè a lo millor s'enganya... Jo li vaig demanar que buscara un viatge per a uns amics en Itàlia. Em va buscar, perquè jo no sabia com anar de Florència a Verona, per exemple, no? I em va dir que tenia els trens que tenia que agarrar, els preus, i potser els preus no estaven superactualitzats d'enguany.
2: Clar, això és un poc el perill.
1: Però bueno, a mi em dona tota la informació de quin era l'itinerari, què tenia que fer, i els hotels. Damunt vaig buscar hotels que foren o destins LGTBI friendly, etc. I em va donar, no ho va fer de categoria, però claro, sempre té que estar la visió de l'humà per a revisar tot el que ens està dient. Per això la gent tampoc s'atreveix a donar-li el botó de pagar, evidentment.
2: De moment. Volem.
1: De moment.
2: Arribarà, no sé quan, però arribarà. Acabem?
1: Pues bueno, jo el diria que per llar, viatges, ja ho hem dit, no? Però de famílies llargs i això, estem continuant, necessitant la intervenció humana. Així estem parlant de recerca, inspiració i comparació, vale, del viatges, i la IA no està reservant les vacances per nosaltres. El que està fent és evitar-nos passar 3 hores o 4 comparant hotels, llegint opinions i obrint 20 pestanyes diferents, i està ahorrant-nos un poc de temps, estalviamos un poc de temps.
2: I a sobre la gent que és indecisa, que no és precisament de ai, no sé què fer, pues això està molt bé, perquè tens ahí tot i tens que decidir. Això és la informació que tens. Si tens que buscar tu o i triar una, no me'n recordo, oi, per això era més barat, no, per l'opinió d'esta era no sé què.
1: És que això dona molta gossera.
2: És un rotllo. A mi m'agrada, a mi m'agrada, he de dir que a mi m'agrada. Però, perquè jo sóc un malalt. Però és de veres que això per a gent indecisa jo crec que és molt, també molt interessant.
1: Sí, i per a buscar coses molt específiques.
2: Correcte. Buscaré, a veure si troba la IA coses específiques per a les vacances. Avui no, demà. Avui no. Clara Soler, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Adéu.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
4: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
5: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
4: ¿Ah, sí?
5: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
4: Dime la web y me informo.
5: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
6: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. GaneshEcléctico.com.
7: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 17 minuts i arribem a les 2 del migdia. Ja està així amb nosaltres, com cada dilluns, Jesús Insa, per a portar-nos aquesta playlist de música per acabar bé el dilluns. Clar que sí. Acabar bé el dilluns a migdia, que encara queda dia. Jesús Insa, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé, encantat d'estar així una setmana més en companyia teua per això, per a tancar este dia.
0: Sí, senyor.
1: El que estàs explicant.
0: I quina playlist has preparat esta setmana?
1: Doncs esta setmana m'he centrat en un dels dies que... una de les dates d'esta setmana, que és la del dimecres, el dia 10, el 10 de juny, i és que això és el Dia Mundial de la Seguretat Vial.
0: Correcte.
1: Un tema que ens atanya a tots, perquè tots podem ser conductors, però també som peatons.
0: Peatons, exacte.
1: Això ho som tots.
0: Exacte.
1: Així que, bé, esta jornada es va crear amb l'objectiu de conscienciar la importància de la seguretat vial i promoure la prevenció d'accidents de tràfic tant en carretera com en nuclis urbans. I per això les nostres cançons d'avui, al referir-se a aquest tema, parlen de, bueno, de cançons que ens conten històries que sonen al volant de, al voltant de volants, uf.
0: Sí, no, però està bé, al voltant de volants està bé, està ben dit, està ben dit.
1: De vehicles que circulen per carreteres i per vies interurbanes de molts llocs.
0: Fantàstic.
1: Uf,
0: quina
1: manera de començar.
0: Però on comencem?
1: Doncs anem a començar, bueno, que conduïsquen millor els cançons que de lo que he parlat jo avui al principi. Bé, anem a arrencar el motor d'avui amb els Six de Liverpool, amb els Beatles, amb una cançó de l'any 1965 que es titula Drive My Car i que, bé, que té un ritme pop prou irresistible i un doble sentit, el d'una xica que vol fer-se famosa i busca xòfer abans de tindre cotxe. I és que en la jerga del blues dels 60, conduir un cotxe era un eufemisme per a referir-se al sexe, a tindre sexe.
0: Ah, pues.
1: I ja en aquell moment, esta cançó trencava patrons al ser ella la que prenia la iniciativa de demanar-li a ell que conduïsca el seu cotxe i així arribar a voler.

0: Drive My Car. Ahí está, Ben, The Beatles.
1: Conduir el coche.
0: Sí, señor.
1: Baby, you can drive my car. Así es.
0: A todos ellos es sagrada conduir el coche de esta manera.
1: Mira com sona la bocina, eh? Sí. Doncs havia una cançó també en els anys a mitjans dels 70 del sí. grup Hot Chocolate que es titulava El cielo está en el asiento trasero de mi Cadillac. Jo recordo que era xicoté de, sí. de primer, i li preguntava a la gent major què vol dir
0: què
1: això,
0: vol dir això?
1: De El cielo está, i ningú ho sabia explicar. Tot gent dient, no ho sé, no ho sé.
0: Els artistes que estan ahí... Diuen unes coses que no tenen sí, sentit. Hem començat amb este Drive My Car sí. dels Beatles. On anem ara?
1: Seguim conduint cars.
0: Vinga.
1: Perquè el pròxim tema es titula I Drove All Night. Oh, vaig conduir tota la nit. I anem a escoltar-lo en la versió de Roy Orbison, uh-huh. encara que va ser, jo diria que més coneguda, la de Cyndi Lauper, que la va popularitzar en l'any 89. Uh-huh. I en realitat va ser escrita, com deia, per a Roy Orbison 2 anys abans, encara que ell la va editar pòstumament ja, en el 92. He seleccionat la d'ell perquè trobo que sona com més contundent i té un poquet més de pes.

0: Fixa't que he escoltat un montón de vegades esta cançó, però en l'altra versió, la de Cyndi Lauper. La de Roy Orbison crec que és la primera vegada que l'escolte. Crec.
1: Me too, que diuen.
0: Sí, no?
1: Espera ja.
0: Veus?
1: Sí.
0: Veus? No l'havia escoltat mai.
1: Per a mi ha sigut un descobriment, eh?
0: Totalment, totalment. Un descobriment que compartis amb tots els altres, que sus Instagram, que tenim, així. Is that all right? Molt bé.
1: I esta cançó, bueno, conta la història d'algú que conduís tota la nit, és capaç de travessar el país sencer per a estar en la persona a la que vol. Que, molt bé.
0: No està mal.
1: No està mal la cosa, no. I és que cançons que parlen de cotxes, de carreteres, en tenim moltes, com Taxi, siga ese cotxe, de Chris, la de Amistades Peligrosas.
0: Ostres.
1: Highway to Hell, de AC/DC, Mensajeros, de Víctor Manuel, El twist de l'autobús, de Clavel i Jazmín, o La canción del autofeo, de Los Payasos, que això també...
0: Ostres, és veritat.
1: Això és un símbol, també.

0: Però tenim més cançons, Jesús. Esperem
1: continuem. Doncs ara anem a canviar de vehicle i anem a col·locar-se en un poc més gran.
0: Sí.
1: Anem a referir-se a un autobús.
0: A un autobús.
1: Per a parlar d'un tema molt conegut de Miguel Ríos.
0: Home.
1: El blues de l'autobús.
0: Home.
1: Del seu disc Rock and Ríos, que es va gravar en directe en l'any 82, en el mes de març, en l'antiga ciutat deportiva del Real Madrid. És una cançó composta per Víctor Manuel, és un clàssic del rock espanyol que reflexa la dura vida de les gires dels cantants, dels artistes, amb la fatiga al volant, a la que suma la de les actuacions i de com s'ha de conjugar a la perfecció ixa durea amb el descans necessari entre concerts i desplaçaments.

0: parella, eh?
1: Sí, perquè estem escoltant a Bumburi,
0: sí,
1: i a Miguel Ríos, en la versió que van fer junts per al disc de Bumburi del 2011,
0: sí, sí,
1: Archivos volumen 2, duetos.
0: Sí, señor.
1: La veritat és que Miguel Ríos, esta és la versió d'estudi que n'hi ha d'esta cançó, perquè esta, es va fer la del concert.
0: La del directe,
1: la
0: ja
1: del
0: està.
1: Directe, sí, i després es va fer molt coneguda també quan en la gira del Gusto es Nuestro,
0: la
1: de Víctor Manuel, Ana Belén i Sabina, amb ell, també sí, la
0: sí,
1: cantaven.
0: Sí, senyor.

0: música, blues del autobús. Vinga, va, que es queden tres cançons.
1: Avui tres, tres
0: sí,
1: més.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Perquè estem homenatjant aquesta jornada el pròxim dia 10, que és la jornada de l'educació vial.
0: Sí.
1: I anem a seguir en la carretera i anem a continuar en un vehicle gran, de gran tracció, com és ara un tràiler.
0: Ah, pues.
1: I amb Lupita la trailera.

0: Pita,
1: La Trailera.
0: La Trailera. Sí. Espectacular.
1: És una història interessant, sí, divertida i al mateix temps entranyable. I una cançó, per a mi, de les més delicioses que li he coneguda a Alaska amb, sí, Dinarama. I això és el que fa la protagonista de la cançó, conduir un camió de gran tonatge, un tràiler en este cas, ni més ni menys que de Girona a Gibraltar, fent rutes considerables per al transport de mercaderies. Un d'aquests camions de tota classe que trobem en les carreteres i que abasteixen de béns i productes les ciutats. És el que tenim que pensar quan vegem, sí, que n'hi ha molts.
0: Sí, sí, sí, perquè si pensen una altra cosa, no... Sí. Una salutació, els camioners.
1: Efectivament.

0: I de Lupita a la trailera, on anem, Jesús?
1: Doncs on the road again, seguim en la carretera.
0: No, ah, molt bé.
1: No hem entrat en ciutat, hem estat en la carretera tot el temps i anem a escoltar els últims fragments de cançons, sí, amb el mateix títol per a les dues últimes.
0: Ah, val,
1: curiosament. I també així en anglès, on the road again. Escoltarem primer un poquet la cançó de Barrabàs de l'any, sí, 1981, que s'incloïa en el títol, en el disc del mateix títol, d'este grup que va tindre tres etapes com a formació musical, des del 71 al 77, quan cantaven el famós Wild Safari, Safari Pop,
0: val,
1: que
0: sí,
1: va dir en valencià, anava a dir en espanyol, castellà. Bueno, igual dona.
0: Dona igual, sí, Safari Pop és Safari Pop, les dos idiomes.
1: Uf, com estic jo avui. Després del 80 al 99 i a partir del 93 fins a l'actualitat. Que sonen, per favor.
0: Per favor.

0: no l'he escoltat mai.
1: Barrabás era un grup espanyol, crec sí, que ho he comentat, no? Encara que cantaven en anglès majoritàriament, i bueno, en qualsevol cas també s'aprecia un poquet que ho són, escoltant.
0: No sé per què ho dius.
1: Tampoc és que estiga mal, no vull dir això, no, però vull dir que se li nota la cadència.
0: On the road again. Però clar, tu has dit que volies acabar en dos cançons que es diuen igual. S'anomenen igual, no?
1: Sí.
0: Val.
1: Esta és la primera d'elles, de l'any 81,
0: sí.
1: I la que posarem per acabar és de l'any anterior, del 80,
0: val.
1: De Willie Nelson. La de Willie Nelson és un tema que es titula així, on the road again, també.
0: Sí.
1: Era la pel·lícula Honeysuckle Rose, on ell interpretava a un músic country que anava en búsqueda de l'equilibri entre, també, com es passava de l'autobús, entre les gires exhaustives i la seva vida personal.
0: Uh-huh.
1: I esta era la cançó, tema principal del film. Country.
0: Molt country.
1: I si imaginem la carretera, els Estats Units, les carreteres solitàries, llargues, inacabables.

0: Doncs si vols podem fer una cosa, compta el que vulguis de la cançó, si tens que contar alguna cosa, i es despedim i l'escoltim sencera.
1: Sí, doncs no fa falta dir molt més. Molt simplement dir que n'hi ha moltíssimes cançons que fan referència a la carretera, com el Driving Home for Christmas, de Chris Rea, Mijara, per exemple. O sigui que ara en posaré moltes més, però han sigut estes.
0: Perfecte, avui dedicat a la carretera, perquè el dia 10, el dimecres, és el Dia Mundial i Internacional de la Seguretat Vial, que és molt important, com ha dit Jesús al principi, i també és molt important anar en carretera i escoltar bona música.
1: Sí, que acompanya molt.
0: Efectivament. I Jesús sempre ens ajuda a trobar aquestes cançons per a poder escoltar tranquil·lament després, quan m'hi vau.
1: Exacte. Nosaltres posem més fragments i després que... Aquesta m'ha agradat.
0: Cadascú que trie. Cadascú que trie. Jesús Insa, moltíssimes gràcies.
1: A tu una vegada.
0: Adéu. I a vosaltres també, moltíssimes gràcies per estar allà a l'altre costat escoltant la ràdio. Si acabes d'arribar i no has pogut escoltar la playlist o algun dels continguts que en fem avui, no passa res. Descarregues l'aplicació de la SER, que és gratuïta, ahí busques Ràdio Ontinyent, que és molt senzill, i a parir últims programes i a escoltar tot el que vulguis de Ràdio Ontinyent. Això pots fer-ho sempre, sempre. Nosaltres... Bueno. Tot i això, tornarem demà, a partir de les 12:20, en directe, com sempre, a una nova edició de l'Hoy por Hoy en Tinyent Vall d'Albaida. I recordeu...
2: Sigueu bones persones.
0: Gràcies per estar ahí. Adeu.

0: establecimientos resiste y la online crece como canal complementario.
1: Sativa tiene una historia que no solo se ve o se escucha, se siente en el corazón. Este mes vive el Corpus y la mítica crema de Sativa como nunca antes. Todos los fines de semana de junio ven a nuestras visitas guiadas y teatralizadas, inclusivas y adaptadas para personas con discapacidad visual o auditiva. Información y reservas en sativaturismo.com. Ayuntamiento de Sativa.
2: Y del tiempo, mañana se espera un descenso notable de las temperaturas máximas en el interior de la provincia de Valencia. Al contrario, las mínimas en general en toda la comunidad van a subir ligeramente y el cielo estará poco nuboso. Escucha la cadena SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
3: Hora 14. Hora 14 Ontinyent, la Baida Albaida. Tomás Marín.
4: Molt bona vesprada, avui és dilluns, és 8 de juny. Podem buscar el titular en les temperatures, o podem fer en l'obertura de piscines municipals, com pot ser la d'Ontinyent, que va obrir les seues portes aquest dissabte. O també ho podem fer en sopars solidaris. En aquest cas, el celebrat el divendres a Adiem. Es va celebrar a una sala de banquets a la capital de la comarca de la Vall d'Albaida. I en aquesta jornada, els titulars van ser diversos. Parlarem de vivendes supervisades. Parlarem de la beneficència, entre altres qüestions. Però si ens anem a lo de les temperatures, ara per ara han pujat un poc respecte als últims dies. Lluís Francesc, bona vesprada.
5: Hola, Tomàs, molt bona vesprada. La setmana es presenta, en qüestió de temperatures, com un carrusel tèrmic. Anem a tindre pujades, baixades de temperatures, tant de les mínimes com de les màximes, encara que en general estan en valors propis de l'època de l'any. En qüestió de precipitacions, esperem poca cosa o res. De moment, este dilluns, pugen les temperatures ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Registres màxims que es quedaran per damunt dels 30 graus, una jornada molt assolejada, d'alta radiació ultraviolada, així que protecció i vents que bufaran variables en superfície. Demà baixa les temperatures, entren vents marítims, esperem que els cels guanyin nuvolositat amb les hores i no descartem algo de precipitació. En principi, com comentàvem, poca cosa.
4: En aquests moments la temperatura a Ontinyent és de 30 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 27 i 32. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 27 a Aielo de Rugat i 32 a Fontanars dels Alforins. Fins a les 2 i mitja, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
6: ¡Qué bien te veo!
7: Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
8: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
7: ¿Ah, sí?
8: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
7: Dime la web y me informo.
8: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
9: Cariño, ¿duermes?
10: ¿Con este calor?
9: ¿Y si abrimos la ventana?
10: Ya está abierta.
9: ¿Y si ponemos el ventilador?
10: Ya está puesto.
9: ¿Y si cambiamos el colchón?
10: Eso podría funcionar.
11: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
4: La vaga indefinida del professorat de l'ensenyament públic no universitari valencià ha entrat este dilluns en la seva quinta setmana, amb 21 dies lectius de paràlisi sense acord entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. Carmen Úbeda, bona vesprada.
12: Bona vesprada, Tomàs.
4: Avui està reunida la 11a mesa de negociació mentre es manté la campada de docents al centre de València i hi ha noves concentracions a les portes de la Conselleria.
12: L'últim document de l'administració preveu una inversió de més de 3.000 milions d'euros en 4 anys amb millores de ràtios, increment de plantilla i infraestructures, però encara hi ha desacords en qüestions claus com l'augment salarial i el pes del valencià en l'ensenyament. El conflicte continua obert malgrat els contactes i les reunions entre les parts implicades. Fran Mollà, portaveu de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, ens ha portat el seu punt de vista.
13: En aquests moments el que més està mal d'arreglar amb més diferències ja és en el tema de les ràtios, perquè el professorat demana unes ràtios més baixes, la conselleria no està per la llavor, i tot i que a través de les seues xarxes socials i estan fent una campanya mediàtica important que rebaixen molt les ràtios, doncs no són ni de lluny les que demana el professor.